0: mikor
1: KSAA és FM Pearsall San Antonio KSAA és AM Universal City San Antonio Norteño 104.1 y 720 AM La Estación